no bather. An ordar femi le noble. Déanamh galua ceata aonach den nóid raig ling a rís leis an gcéolaigh iver. A bheith seacht an taftan seo, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. 27.